0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety. Anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir.

0: σου. Δαΐ ή δαβούι. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

perseguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

Imagina Radio. Imagina.

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
5: 13 de juny.
6: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
6: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta.
0: Imagina Ràdio.
8: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: body, baby, do that conga.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio.

0: Molt bon dia, són 5 minuts que passen de les 8 del matí. Avui és dilluns, és dia 8 de juny de 2026 i aquí estem a Imagina Ràdio, com tots els dies, acompanyant-te des d'ara i fins les 9 i mitja. Ara mateix comença el de bon matí i avui pues, parlarem, entre altres coses, parlarem del 40è aniversari del cas Tortosa, del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions, que, com et deia, pues, aquest any compleix 40 anys. Tindrem amb nosaltres a Núria Julve per parlar-ne. També ens posarem al dia fent una ullada als titulars en portada i amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem el temps amb Eloi Cosso, l'agenda i també pues, resultats dels sortejos, la cançó en català i molta música. Tot això des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que no marxis perquè ens sintonitzes a través de la 103.9 i si, per exemple, no estàs a casa o no estàs a un lloc on puguis escoltar la ràdio de la manera tradicional, pues escoltar que a través d'imaginaradio.cat també ens pots escoltar en directe. I res, mira, que són les 8 i 6. Jo crec que ja seria hora de començar. Així que si t'acabes d'incorporar, doncs molt bon dia.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I engeguem avui amb una frase de Mirko Badiale, que diu així. Diu, a sobre de cada nen s'hi hauria de posar un cartell que digués tracteu amb cura, conté somnis.
2: La millor música per sentir-se bé.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: I escoltem ara la música de Roxette. Recordem aquesta cançó, es diu Sleeping in My Car.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se

0: des del que va ser el cinquè àlbum d'estudi de Alejandro Sanz, la cançó que li donava nom, El alma al aire. I són ja les 8 i 16 minuts del matí. És hora de posar-nos al dia i és hora de fer una ullada als titulars en portada.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I comencem amb el periòdico. 1,5 milió d'ànimes, diu el titular, referint-se a la visita del Papa a Madrid, que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Una multitud de fidels va seguir a Madrid el recorregut de Lleó 14, que va animar els agents socials a centrar-se en les persones vulnerables. Més coses sobre la investigació de les presumptes irregularitats socialistes. Leire Díaz va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. La lampista del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena. 106 municipis volen entrar en la nova fase del Pla de Barris del govern català. L'Iran llença onades de míssils a Israel arran de l'últim atac al Líban. El boom de l'habitatge registra els primers indicis d'una frenada. També es parla sobre la selectivitat que arrenca marcada per les vagues de docents i la mobilitat a Barcelona. Els organitzadors de les PAU recomanen acudir amb temps als exàmens. I també es parla sobre les eleccions al Real Madrid, que han sigut van ser ahir mateix. Diu Florentino guanya a Riquelme, però perd suport entre els socis. A la portada de La Vanguardia, el Papa atreu multituds. Lleó XIV llança un missatge contra la hipocresia a l'homilia del Corpus a Madrid. Diu, ningú no es pot agenollar davant el senyor i menysprear el germà. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. L'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. Netanyahu viola l'alto al foc bombardejant Hezbollah al sud de Beirut. Sobre l'antivirus, diu, els passatgers de Londius tornen a casa seva. Márquez aconsegueix la seva victòria número 100. I també es parla sobre el toc d'atenció a Florentino del madridisme sobre les eleccions al Real Madrid, com dèiem fa un moment. A la portada del diari, ara, sobre la visita del Papa, que és un dels temes que hi ha a totes les portades, diu Lleó XIV insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El Pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. En la primera missa, alerta de la hipocresia, diu ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà. L'Iran llença míssils contra Israel en resposta als atacs sobre Beirut. És el primer cop que dispara a Tel Aviv des de l'alto al foc del mes d'abril. I també diu recompte caòtic al Real Madrid. Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino Pérez amb tot a favor. I acabem el repàs general amb la portada del diari de Tarragona. Diu Mas en Rosselló reviu amb vocació d'alta cuina. L'icònic restaurant vol reobrir a Setmana Santa i buscar una estrella Michelin. Sobre l'emergència climàtica, diu, els experts alerten que el Super Niño portarà sequera i danes més fortes a Tarragona. Els efectes del calentament del Pacífic podrien sentir-se durant l'estiu. L'altre titular és la llum al final del túnel. La R2 surt i els regionals de Tarragona recuperen el servei pel Garraf avui dilluns. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo, diu Florentino, guanya i torna Mourinho, diu el titular, i és que sisè mandat de Pérez, que va vèncer per menor marge de l'esperat a Enrique Riquelme. La seva victòria significa el retorn del portuguès i la llum verda a la venda d'un percentatge del club. D'altra banda, sobre el Barça, diu Cucurella, encara espera el Barça, i és que el lateral prioritza vestir de blaugrana, però sap que abans Valdé hauria de sortir del club. Ja ha comunicat al Chelsea les seves intencions i s'avendria a vendre'l per 40 o 50 milions. També es parla sobre Marc Márquez, que firma ja la victòria número 100 de la seva carrera, ha sigut en el Gran Premi d'Hongria. També sobre el Roland Garros de tennis, diu Zverev, per fi aconsegueix el seu primer títol en un gran slam. I també sobre Balomano, Copa del Rei. A 15:37 van quedar, i diu que el Barça aixeca la seva 13a Copa del Rei consecutiva. Acabem amb la portada de l'esport, diu Florentino ja no és intocable, ja que aconsegueix el triomf a les urnes, encara que els resultats no són els que esperava. Ell es queda amb un 67% dels vots, aproximadament, i 33% van ser per a Riquelme. El desenllaç reflexa la divisió que viu avui el madridisme. Més coses en Fórmula 1. Diu Alonso, ja veu la llum i aconsegueix el seu primer punt. I acabem parlant, pues, de MotoGP, que també, bueno, també parlen aquesta portada sobre la victòria número 100 de Marc Márquez. Diu Márquez vuelve a lo grande.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en CAFE, el grau en fisioteràpia o la doble titulació CAFE i fisioteràpia. Informa't a EUCES.cat, info@euces.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
5: Escoltàvem fa un moment els Pet Shop Boys i ara és el torn d'escoltar la música de Desireless. Recordem aquesta cançó, que és una d'aquelles que han estat versionadíssimes al llarg de la història. Es diu Voyage, Voyage. Així arribem a l'informatiu de les 8:30.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.

0: Companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mor un operari de 53 anys atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa Roquetes.
1: L'avís es va rebre el passat dissabte al matí i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. Per causes que s'estan investigant, l'operari va quedar atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home va patir ferides greus i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida.
0: L'Aldea inicia les fases 3 i 4 de la remodelació de l'Avinguda a Catalunya amb una inversió de més de 800.000 euros.
1: Les obres actuaran en diferents trams dels barris de l'Hostal i de l'Estació, donant continuïtat a la transformació de l'avinguda. L'objectiu és millorar la seguretat viària i guanyar espais per als vianants, així com apostar per pacificar el trànsit i crear entorns més accessibles, sostenibles i amb més vegetació. Els treballs s'allargaran aproximadament entre setembre de 2026 i inicis de 2027, segons el tram, i culminaran amb una actuació conjunta d'asfaltatge i senyalització.
0: Els paisatges emocionals de Miró, Picasso, Gaudí i Casals inspiren un cap de setmana cultural amb més de 400 persones.
1: El programa d'activitats s'ha repartit entre diverses poblacions de la demarcació de Tarragona, entre elles Horta de Sant Joan, amb propostes pensades per al públic familiar i de proximitat. En l'activitat s'han donat a conèixer la petjada que estos indrets van deixar en l'obra dels genis a través de paisatges que inspires, es mengen, es viuen i es veuen, tal i com va destacar la responsable del projecte, Eva Martínez.
0: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
1: Avui dilluns ens despertem amb un cel serè amb alguns núvols baixos de manera local que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals.
0: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
1: Fins després.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
1: Bé, ara anem a parlar de salut, anem a parlar concretament del cas Tortosa, del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions. I parlem del cas Tortosa perquè complix 40 anys. Per parlar-ne d'aquests 40 anys de servei, d'aquests 40 anys pues, d'ajuda, tenim en nosaltres a Núria Julve, que és la coordinadora infermera del cas Tortosa. Núria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, com deia, 40 anys ja del cas, això se diu ràpid, i tot i 40 anys, molta gent encara desconeix què feu al CAS? Així que jo començaria per aquí. Què feu? Quins serveis oferiu?
2: El CAS Tortosa és un centre de tractament ambulatori, és a dir, nosaltres el que oferim és l'acompanyament, bueno, l'abordatge de les addiccions des del servei ambulatori, és a dir, perquè la gent ho entengui des de consultes externes, no? Perquè la gent entengui, nosaltres no tenim serveis d'ingrés, sinó que ho fem tot des de les consultes. Llavors també tenim una àrea preventiva.
1: Molt bé. Llavors, anem a parlar d'usuaris ara, anem a parlar una mica de... Claro, fer un recompte de 40 anys és molt i al final quan va obrir tu no estaves.
2: No, aquell... no havia nascut.
1: Claro, és que ja per a començar. Llavors, perfils d'usuaris de persones que ateneu, perquè hem de dir que el tema de les addiccions al final és un tema del que encara hi ha molt d'estigma, però que és algo més quotidià del que moltes vegades podem arribar a imaginar. Llavors, perfils d'usuaris.
2: Vale, mira, clar, ara al fer una mica el preparar, bueno, pues, fer memòria, no?, per aquests 40 anys, el que han fet també ha sigut una mica... Mirar cap enrere i cap al present, no? I els perfils d'usuaris han canviat molt en aquests 40 anys. És a dir, quan va començar el cas Tortosa, la meitat dels usuaris que demanaven ajuda o que necessitaven el nostre abordatge eren per consum d'heroïna. Vale? Actualment el consum d'heroïna representa menys d'un 5% de les demandes de tractament. El que sí que es manté estable són les demandes per alcohol. Vale? La problemàtica relacionada amb el consum d'alcohol o la dependència de l'alcohol representa històricament i fins a l'actualitat gairebé el 50% de demandes de tractament.
1: I claro, estem parlant d'una substància molt normalitzada a la nostra societat i que, bueno, que al final està present a diari al nostre entorn. Llavors, suposo que se deu passar d'un consum... O sigui, per adonar-te en compte que tens un problema i demanar ajuda en este com és el cas, és que ha de fer molt temps que consumixes. Potser bueno, és complicat després...
2: Més que el temps que fa que consumixes és els problemes que comporta aquest consum, no? I a vegades nosaltres també treballem molt des de la perspectiva de que moltes vegades hi ha usuaris que diuen és que els que estan al meu voltant a lo millor consumixen el mateix que jo. I dius, sí, però tu te n'has donat compte que t'està donant problemes, no?
1: Claro.
2: Al final són problemes familiars, problemes laborals, problemes de salut associats a aquest consum, no? I és important també individualitzar aquestes realitats. Però sí que no hem d'oblidar que tant el consum de tabac com el consum d'alcohol són consums molt acceptats socialment i això fa que l'abordatge també tingui que ser molt intensiu.
1: Molt bé. Pel que fa a augment de consum de substàncies, quina de totes és la que més sobta?
2: Bueno, més que sobtar, jo crec que actualment dona bastants problemes, segueix donant sempre l'alcohol i després dona problemes el consum de cocaïna. I al final sí que m'agrada sempre recordar que tot i que nosaltres parléssim de substàncies, al final detrás d'aquí hi ha individus,
1: claro.
2: Hi ha persones, hi ha persones que estan passant una situació molt complexa i que no sol ser habitual els perfils d'un sol consum, no? Lo habitual és que les persones utilitzen diferents substàncies alhora i nosaltres el que quan diem la substància de tractament o la principal
1: claro.
2: Substància de demanda és el que l'usuari considera que és el que li causa més problemes, però moltes vegades n'hi ha diferents
1: clar,
2: associat
1: a més coses, claro. Claro, llavors pel que fa a números estic veient que més de 6.000 històries clíniques, això es diu ràpid.
2: Sí, estem a puntet d'arribar a les 6.500 històries clíniques obertes. Això és un volum important d'usuaris i ara estem parlant de que tenim més de 1.400 usuaris en actiu. Vale, que això per al territori que som i per als professionals que ocupem el servei és un volum important de,
1: claro.
2: De feina.
1: I aquí volia anar jo ara, professionals, quanta gent hi ha treballant al cas Tortosa i quin és el perfil professional o quins perfils professionals, millor dit?
2: Nosaltres som un equip multidisciplinari, ho hem sigut des de l'inici, però a poc sí que s'han anat incorporant noves professions, no? també per aquesta necessitat de donar-li un enfoc multisectorial, no? Una mica. Actualment al Cas Tortosa hi treballen treballadora social, psicòlogues, metges, infermeria, educador social, i després tenim farmacèutica i professions associades com són la TECAI i una auxiliar administrativa.
1: Molt bé, això és un total de...
2: Un total de 14 professionals.
1: 14 professionals
2: per... No tots al 100%.
1: Claro, però per a més de 1.000 persones, sí, actualment. Sí, sí. O sigui, sí, que...
2: L'any passat vam fer més de 6.400 visites.
1: Ja, potser s'hauria de... Bueno, aquí és una crida que faig jo, no? Des de... Claro, al final, crec que... Bé, és que al final és el de sempre, no? Les ràtios. I crec que això se'n pot parlar en molts àmbits i este seria un. O sigui que, bueno...
2: Sí, jo crec que en relació a les ràtios el que és important dir és que al final totes les patologies que, com l'addicció, que és una malaltia i que és una malaltia que es converteix en una malaltia crònica normalment, vale? Que té aquestes característiques, necessita d'un abordatge... està demostrat, no, que un abordatge més intensiu a l'inici representa o pot representar un millor resultat, no? Sobretot la millora de l'usuari més aviat. I això implicaria, pues, tindre una ràtio professional més intensa.
1: Claro, claro. Bueno, això...
2: Ho deixem aquí, la demanda, no?
1: Ho deixem aquí, la demanda.

0: 1986, el model era un model molt biomèdic, on l'usuari encara tenia molta càrrega moral, no? De no canvies perquè no vols, no? Una mica estos missatges.
1: Aquella mentalitat, aquest, no? Sí. Que encara perdura en alguns casos.
0: En alguns casos sí, normalment per desconeixement. És a dir, per desconeixement la gent pensa pues, que si volgués ho deixaria, no? Quan realment la malaltia el que fa és alterar totalment esta voluntat de canvi de la persona, no? I dificultar que sigui conscient d'entendre que això és una malaltia i que és un problema que l'acompanyarà durant molts anys. Però este model ha anat canviant cada vegada més cap a un model de salut pública on la base és l'atenció centrada en la persona, no? Treballar en individualitzant la persona i la família, no? Quins són els teus objectius, com ho vols fer, i nosaltres com a professionals el que ens hem establert és com uns acompanyants, uns guies d'este procés personal, i realment jo crec que este és el model que dona més bons resultats.
1: Molt bé, bueno, i al final l'atenció individualitzada és el que és, que cada persona és diferent.
0: Totalment.
1: Això ho sabem tothom, ho hauríem de saber, i està més que demostrat, sí, no? Que és així.
0: Al final, quan tens un guió premarcat, claro, no se'l anar bé. És a dir, això no és 2 + 2 = 4, sinó hem d'anar treballant i anar
1: claro,
0: veient quins
1: són. I que el que li va bé a una persona no li va bé a una altra.
0: Sí, i els moments vitals, no? Moltes claro. vegades el moment en què comences no és el mateix que al cap de 2 mesos de teràpia o quan hi ha una recaiguda pel mig, s'ha d'anar acompanyant claro. durant molt de temps.
1: Claro. Tema prevenció. Bueno, que abans deia prevenció, però també s'està començant a treballar molt des de la prevenció, no? Des de proveir també d'eines a les persones usuàries, que això també és molt interessant i poc se'n parla, de moment.
0: Sí,
1: no?
0: Jo crec que hi ha com dos grans línies de prevenció. Una és la prevenció que coneixem com prevenció primària, no? Nosaltres tenim la sort de tindre una àrea de prevenció que està liderada per un educador social, no, que fa gran part de la seva atenció als centres educatius de les Terres de l'Ebre, no, en un model molt centrat a empoderar estos jovens a prendre bones decisions en relació al consum. És a dir, ja ho hem parlat altres vegades, no? El consum sí. exploratori de tòxics en l'adolescència és un ritual de pas normalitzat, vale?
1: Claro.
0: Però tot i així, el que hem de treballar és a millorar com estan estos adolescents quan estan en contacte amb estos tòxics, para que el consum no esdevingui problemàtic o no es creï una dependència.
1: Molt bé.
0: I després l'altra prevenció és la prevenció que es fa ja des de l'àrea de tractament, no? Prevenció relacionada més en la reducció de riscos i danys, en quan ja estem en un consum actiu, veure, evitar les conseqüències negatives de tot este consum.
1: Molt bé, més coses, perquè m'agradaria parlar també de projectes, perquè ara en teniu alguns entre mans, no? Algun de destacable.
0: Bueno, la veritat és que al final tornem al mateix, no? Les demandes canvien i nosaltres hem d'intentar respondre a aquestes demandes de la millor manera. Projectes que hem iniciat fa poc, el tema dels grups de teràpia, hem implementat més teràpia grupal per poder donar una resposta més intensiva a aquesta gran demanda d'usuaris que tenim, i tenim un grup d'acollida, que és un grup obert, que es fa tots els dimarts al migdia per a les persones que volen iniciar tractament al cas. I després tenim un grup de reducció de danys, no?, per acompanyar aquests usuaris que encara no han pres la determinació d'aconseguir l'abstinència, no?, per treballar tot el tema de motivació i de com gestionar el canvi.
1: Molt bé. Ja quasi acabant, per arribar al cas, cal derivació. Explica'ns una mica, també, perquè segurament molta gent pensa que cal anar a derivar, llavors té aquella cosa de, ui, ara he d'anar al metge, allà em veuran, tal...
0: No.
1: Evitar passos és important,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, la veritat és que el cas té la característica dins a la xarxa especialitzada, no?, que normalment per accedir a la xarxa especialitzada sempre necessites una derivació. Els cas no. Els cas pots acudir de forma voluntària, simplement demanant, trucant per telèfon, a la pàgina web tenim una via de comunicació directa, també hi ha un mail d'accés, i el que sí que demanem sempre és que sigui la persona usuària qui faci aquesta demanda. Això és important, ¿vale? Perquè moltes vegades la demanda o la necessitat la detecta més ràpid l'entorn, claro, la família, que no la persona en si. I al final el fet de dir que vull vindre, no?, ja forma part d'este inici de tractament. Llavors ja treballarem motivacions i ja gestionarem, claro, més coses, però sí que és important que sigui la persona qui
1: demanda. Claro, és que realment arribar al punt de de reconèixer que necessites ajuda ha de ser complicat, no? Sí. Depèn en quin punt estigues. Però el fet de demanar-la, jo crec que és ja un altre nivell, no? Per dir-ho així.
0: Exacte, ja és com, bueno, un punt d'inici, no? El fet de dir necessito ajuda o no estic bé. Moltes vegades

0: No, no cal, el necessito ajuda potser és un pas més posterior que ja arribarem, però primer el dir no estic bé i no sé què m'està passant, no?
1: Claro.
0: I també en esta línia sí que és important dir que tot i que prioritzem, no? O creiem que ha de ser la persona qui necessita ajuda, sí que tenim un assessorament familiar. És a dir, si les famílies...
1: Important,
0: si,
1: també.
0: Sí, si final... les famílies se troben en dificultats, no saben com abordar-ho, no saben com motivar per a aquesta primera demanda de tractament, sí que fem acollides familiars.
1: Mm, molt bé. Molt bé, doncs Núria, no sé si tens alguna cosa més a afegir?
0: No, jo la veritat és que m'agrada... Gràcies, te volia afegir, gràcies per donar-nos aquest espai, per poder parlar del cas, no? Perquè moltes vegades és un espai, com tu has dit al principi, molt estigmatitzat, no? On encara la gent té una idea molt equivocada dels usuaris del centre, no? Que molt en sintonia en aquella imatge, si m'ho permets dir així perquè la gent ho entengui, de Yonki, no?
1: Sí.
0: I els usuaris d'avui en dia del cas no tenen res a veure en això. Jo sempre explico que si una persona ve al cas i se senta a la sala d'espera, jo estic segura que en més del 90% dels casos no sap diferenciar qui és familiar i qui és usuari. I això és molt important d'entendre. És a dir, és una malaltia que pot aparèixer qualsevol persona i en qualsevol moment de la seva vida.
1: Pues sí, i en qualsevol context, no només en marginalitat, com moltes vegades se pensa, no? Molt bé, doncs Núria, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies,
0: moltes gràcies
1: i hasta la pròxima.
0: Perfecte, moltes gràcies, Ima.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: bastante de tu.
1: La música d'Oques Grasses, aquesta cançó es diu Sort de tu.
2: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Inma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
1: I arribarem a les 9, arribarem a l'hora punta amb la música de Marc Amor, però abans... La cançó es diu Wild Dawn, és la música de Florida. Són les 8:54 minuts del matí. Oh,

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: És hora punta, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Mor un operari de 53 anys atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa a Roquetes.
6: L'avís es va rebre el passat dissabte al matí i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. Per causes que s'estan investigant, l'operari va quedar atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home va patir ferides greus i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida.
5: L'Aldea inicia les fases 3 i 4 de la remodelació de l'Avinguda Catalunya amb una inversió de més de 800.000 euros.
6: Les obres actuaran en diferents trams dels barris de l'Hostal i de l'Estació, donant continuïtat a la transformació de l'avinguda. L'objectiu és millorar la seguretat viària i guanyar espais per als vianants, així com apostar per pacificar el trànsit i crear entorns més accessibles, sostenibles i amb més vegetació. Els treballs s'allargaran aproximadament entre setembre de 2026 i inicis de 2027, segons el tram, i culminaran amb una actuació conjunta d'asfaltatge i senyalització.
5: Els paisatges emocionals de Miró, Picasso, Gaudí i Casals inspiren un cap de setmana cultural a més de 400 persones.
6: El programa d'activitats s'ha repartit entre diverses poblacions de la demarcació de Tarragona, entre elles Horta de Sant Joan, amb propostes pensades per al públic familiar i de proximitat. En aquesta activitat s'ha donat a conèixer la petjada que aquests indrets de la província van deixant l'obra dels genis a través de paisatges que inspiren, es mengen, es viuen i es veuen, tal i com va destacar la responsable del projecte, Eva Martínez.
7: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
8: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
7: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies, que passes bon dia i fins demà.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, i si no, també pots ampliar informació connectant-te a través d'Imagina Ràdio.
10: Recordes això?
11: Somriu!
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
12: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
12: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
13: O montsiadental.com.
12: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
13: O azahardental.com.
12: Fes com jo i somriu a la vida.
14: La millor música per sentir-se bé.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
14: Imagina.
15: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Navarro, i és avui la cançó en català aquí al De Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9 i mitja.
0: I ara són 8 els minuts que passen de les 9 del matí i escoltem i recordem la música de Wham!

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I anem ara pels resultats dels sortejos efectuats aquest cap de setmana. Comencem amb dos sortejos de dissabte. A les 6:49 la combinació guanyadora ha estat la formada pel 3, 4, 17, 18, 40 i 47. El complementari el 27 i reintegrament el número 9. Pel que fa a la primitiva, els números han estat l'1, el 6, el 16, 17, 37 i 43. Complementari el 5 i reintegrament el 7. A la Bonoloto, els números, sortits d'ahir diumenge, per cert, els números han estat el 2, el 32, 37, 40, 43 i 49. El complementari el 4 i reintegrament el número 3. Els números del trio, l'1, el 4 i el 6. I finalment, al sueldazo de cap de setmana de l'11, el número premiat ha estat el 46.420 i la sèrie la 55.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
3: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
2: Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir-se bé. Imagina.
1: I ara fem un viatge en el temps, podríem dir, perquè marxem a l'any 91, quan es publicava aquesta cançó. Escoltem i recordem Celtas Cortos, ara fa 35 anys. Cuéntame un cuento.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: I bueno, ha arribat l'hora de parlar del temps, com cada dilluns amb Eloi Cosso. Cal dir que avui Eloi no està als nostres estudis, però ell, com sempre, ha fet els deures i ens ha enviat la previsió del temps. Així que, Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Inma, què tal? Comencem aquesta setmana lectiva en què la calor tocarà sostre entre avui i dimecres, arribant cap als 33-35 graus, però sembla que durarà poc aquest pic de temperatura màxima, perquè a partir del dijous i durant el cap de setmana i potser l'altra setmana l'ambient se normalitzaria molt per l'època, amb una calor força continguda, molt moderada per l'època, de manera molt civilitzada faria la calor, sense cap gran rècord de calor, tal com va passar l'anterior setmana o l'altra, en què les temperatures doncs se van enfilar molt per sobre la mitjana, amb un ambient totalment desbocat per l'època, ni de bon tros s'haurien de repetir aquestes temperatures, i pel que fa a les pluges, doncs res de res, de moment no s'albire ni a mig ni a llarg termini una tonga de pluges tal com toca aquí al territori de l'Ebre. Ho anirem seguint. Que tinguésseu una molt bona setmana.
0: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9:30.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Teddy Swims i la cançó de Dor. I ara arribem ja a les 9 i mitja. Posem ja el punt i final al De Bon Matí avui dilluns i ho fem amb Anna Mena. La cançó es diu Madrid City i d'aquesta manera pues, nosaltres marxem. Recorda que ens trobem demà a les 8 i que ara et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions. Que passis bon dilluns. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 30 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.
1: J-Lo!

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor un operari de 53 anys atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa a Roquetes. L'avís es va rebre el passat dissabte al matí i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. Per causes que s'estan investigant, l'operari va quedar atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home va patir ferides greus i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. L'Aldea inicia les fases 3 i 4 de la remodelació de l'Avinguda Catalunya amb una inversió de més de 800.000 euros. Les obres actuaran en diferents trams dels barris de l'Hostal i de l'Estació, donant continuïtat a la transformació de l'Avinguda. L'objectiu és millorar la seguretat viària i guanyar espais per als vianants, així com apostar per pacificar el trànsit i crear entorns més accessibles, sostenibles i amb més vegetació. Els treballs s'allargaran aproximadament entre setembre de 2026 i inicis de 2027, segons el tram, i culminaran amb una actuació conjunta d'asfaltatge i senyalització. Els paisatges emocionals de Miró, Picasso, Gaudí i Casals inspiren un cap de setmana cultural amb més de 400 persones. El programa d'activitats s'ha repartit entre diverses poblacions de la demarcació de Tarragona, entre elles Horta de Sant Joan, amb propostes pensades per al públic familiar i de proximitat. En aquesta activitat s'ha donat a conèixer la petjada que estos indrets de la província van deixant l'obra dels genis a través de paisatges que inspiren, es mengen, es viuen i es veuen, tal i com va destacar la responsable del projecte, Eva Martínez.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
2: Vine a aprofitar-ho a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
7: 13 de juny.
8: 13 de juny.
7: A partir de les 12 de la nit.
9: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
10: A la coberta dels lligallos.
11: Organitza penya taurina Mai Acabem.
12: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
13: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
12: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
13: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
12: Aquesta primavera, fes la teua.
14: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Mor un operari de 53 anys atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa a Roquetes. L'avís es va rebre el passat dissabte al matí i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. Per causes que s'estan investigant, l'operari va quedar atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home va patir ferides greus i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. L'Aldea inicia les fases 3 i 4 de la remodelació de l'Avinguda Catalunya amb una inversió de més de 800.000 euros. Les obres actuaran en diferents trams dels barris de l'Hostal i de l'Estació, donant continuïtat a la transformació de l'avinguda. L'objectiu és millorar la seguretat viària i guanyar espais per als vianants, així com apostar per pacificar el trànsit i crear entorns més accessibles, sostenibles i amb més vegetació. Els treballs s'allargaran aproximadament entre setembre de 2026 i inicis de 2027, segons el tram, i culminaran amb una actuació conjunta d'asfaltatge i senyalització. Els paisatges emocionals de Miró, Picasso, Gaudí i Casals inspiren un cap de setmana cultural amb més de 400 persones. El programa d'activitats s'ha repartit entre diverses poblacions de la demarcació de Tarragona, entre elles Horta de Sant Joan, amb propostes pensades per al públic familiar i de proximitat. En aquesta activitat s'ha donat a conèixer la petjada que aquests indrets de la província van deixar en l'obra dels genis a través de paisatges que inspiren, es mengen, es viuen i es veuen, tal i com va destacar la responsable del projecte, Eva Martínez. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La millor música per sentir-se bé.
1: 30 minuts sense pausa.
2: Imagina Ràdio.
1: Només a Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
0: 30 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor un motorista en una sortida de la via a la Ràpita. L'avís de l'accident es va rebre la matinada de dissabte al quilòmetre 1 de la carretera que connecta la Ràpita amb el Poble Nou del Delta. Arran del sinistre, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. En esta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals són motoristes. Precisament, la setmana passada, el Servei Català de Trànsit va anunciar una nova campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. El Consorci d'Aigües de Tarragona exposa a Brussel·les els resultats de 4 anys de recerca sobre la qualitat de l'aigua. A través del projecte europeu SafeCrew, el CAT i l'Eurecat han desenvolupat noves eines per reduir els subproductes de desinfecció sense comprometre la qualitat ni la seguretat de l'aigua. Entre les actuacions destacades, s'han instal·lat sensors que permeten controlar en temps real la qualitat de l'aigua i s'han incorporat sistemes avançats d'anàlisi microbiològica. El projecte també ha implantat bessons digitals a la planta de tractament i a la xarxa de distribució per anticipar riscos i optimitzar a la gestió. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, els resultats del projecte ja s'estan aplicant a la gestió diària del consorci. Tortosa impulsa un estiu amb més de 50 activitats per al jovent del municipi. L'Ajuntament ha presentat la cinquena edició d'Estiu a la Carta, un programa adreçat a joves d'entre 12 i 15 anys. Les activitats s'han dissenyat de manera participativa amb entitats del territori i amb aportacions de l'alumnat de secundària de la població. La proposta forma part d'un conjunt més ampli que també inclou l'Estiu Jove per a joves de fins a 29 anys i una guia amb casals i activitats infantils al municipi. A més, la programació inclou el projecte Impulsa Jove amb ajuts de fins a 2.000 euros per desenvolupar iniciatives juvenils i l'espectacle Monòlegs a la plaça, que es representarà el 18 de juny a la plaça de l'Absis. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Galera, 29 a la Fatarella, 30 a Tivisa i 31 graus a l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
3: Llamar punk i ja es poden no te bandul. Sense pijama.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulzades, 369 euros. Zombi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
8: I per tot el que viurem.
7: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor un motorista en una sortida de la via a la Ràpita. L'avís de l'accident es va rebre la matinada de dissabte al quilòmetre 1 de la carretera que connecta la Ràpita amb el Poble Nou del Delta. Arran del sinistre, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. En esta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals són motoristes. Precisament, la setmana passada, el Servei Català de Trànsit va anunciar una nova campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. El Consorci d'Aigües de Tarragona exposa a Brussel·les els resultats de 4 anys de recerca sobre la qualitat de l'aigua. A través del projecte europeu SafeCrew, el CAT i l'Eurecat han desenvolupat noves eines per reduir els subproductes de desinfecció sense comprometre la qualitat ni la seguretat de l'aigua. Entre les actuacions destacades, s'han instal·lat sensors que permeten controlar en temps real la qualitat de l'aigua i s'han incorporat sistemes avançats d'anàlisi microbiològica. El projecte també ha implantat bessons digitals a la planta de tractament i a la xarxa de distribució per anticipar riscos i optimitzar la gestió. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, els resultats del projecte ja s'estan aplicant a la gestió diària del Consorci. Tortosa impulsa un estiu amb més de 50 activitats per al jovent del municipi. L'Ajuntament ha presentat la cinquena edició d'Estiu a la Carta, un programa adreçat a joves d'entre 12 i 15 anys. Les activitats s'han dissenyat de manera participativa amb entitats del territori i amb aportacions de l'alumnat de secundària de la població. La proposta forma part d'un conjunt més ampli que també inclou l'Estiu Jove per a joves de fins a 29 anys i una guia amb casals i activitats infantils al municipi. A més, la programació inclou el projecte Impulsa Jove amb ajuts de fins a 2.000 euros per desenvolupar iniciatives juvenils i l'espectacle Monòlegs a la plaça, que es representarà el 18 de juny a la plaça de l'Absis. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Galera, 29 a la Fatarella, 30 a Tivisa i 31 graus a l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de

0: Els Lligallos.
1: Dissabte, 13 de juny. Els himnes que mai han mort tornaran del passat. Serà Nit Remember.
2: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
1: 13 de juny.
2: 13 de juny.
1: A partir de les 12 de la nit.
2: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
1: A la coberta dels Lligallos.
2: Organitza penya taurina Mai Acabem.
3: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
4: EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans d'Aixís a Catalunya. Els agents han localitzat 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixís que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. El dispositiu s'ha desenvolupat en 3 fases, entre el novembre del 2025 i el maig del 2026, amb un total de 10 detinguts, 9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys i diverses entrades a Sabadell, Ulldecona i Fuengirola. Repotencien i amplien la central eòlica Les Colladetes del Perelló, que passa de 54 a 8 aerogeneradors. Es tracta de la primera repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya, substituint els molins que hi havia per 6 de més grans i amb més potència i ampliant el parc amb 2 més, que sumen 8 aerogeneradors. Tot i la reducció del nombre, s'ha augmentat un 79% la producció, passant de 74 a 133 gigawatts-hores anuals. Paral·lelament, el govern presentarà una estratègia per renovar els parcs eòlics del país, que passaria de 746 molins als 240, augmentant un 31% la producció. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha comentat que aquestes instal·lacions tenen un impacte en el paisatge i en l'entorn i que cal reduir la petjada. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà 2 espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos de caràcter local i que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Galera, 29 a la Fatarella, 30 a Tivissa i 31 graus a l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: 45 minuts d'èxit sense pausa. Aima.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans d'aixís a Catalunya. Els agents han localitzat 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'aixís que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. El dispositiu s'ha desenvolupat en 3 fases, entre el novembre del 2025 i el maig del 2026, amb un total de 10 detinguts, 9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys i diverses entrades a Sabadell, Ulldecona i Fuengirola. Repotencien i amplien la central eòlica Les Colladetes del Perelló, que passa de 54 a 8 aerogeneradors. Es tracta de la primera repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya, substituint els molins que hi havia per 6 de més grans i amb més potència i ampliant el parc amb 2 més, que sumen 8 aerogeneradors. Tot i la reducció del nombre, s'ha augmentat un 79% la producció, passant de 74 a 133 gigawatts hores anuals. Paral·lelament, el govern presentarà una estratègia per renovar els parcs eòlics del país, que passaria de 746 molins als 240, augmentant un 31% la producció. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha comentat que aquestes instal·lacions tenen un impacte en el paisatge i en l'entorn i que cal reduir la petjada. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà 2 espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos de caràcter local i que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Galera, 29 a la Fatarella, 30 a Tivissa i 31 graus a l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
2: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
1: Si no sou socis, a Ebretiquet.
2: Servei de bus gratuït.
1: 27 de juny.
2: 27 de juny.
1: La nit que no et pots perdre.
3: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata en punts d'escomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulgades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Mor un motorista en una sortida de la via a la Ràpita. L'avís de l'accident es va rebre la matinada de dissabte al quilòmetre 1 de la carretera que connecta la Ràpita amb el Poble Nou del Delta. Arran del sinistre, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. En esta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals són motoristes. Precisament, la setmana passada, el Servei Català de Trànsit va anunciar una nova campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. El Consorci d'Aigües de Tarragona exposa a Brussel·les els resultats de 4 anys de recerca sobre la qualitat de l'aigua. A través del projecte europeu SafeCrew, el CAT i l'Eurecat han desenvolupat noves eines per reduir els subproductes de desinfecció sense comprometre la qualitat ni la seguretat de l'aigua. Entre les actuacions destacades, s'han instal·lat sensors que permeten controlar en temps real la qualitat de l'aigua i s'han incorporat sistemes avançats d'anàlisi microbiològica. El projecte també ha implantat bessons digitals a la planta de tractament i a la xarxa de distribució per anticipar riscos i optimitzar a la gestió. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, els resultats del projecte ja s'estan aplicant a la gestió diària del consorci. Tortosa impulsa un estiu amb més de 50 activitats per al jovent del municipi. L'Ajuntament ha presentat la cinquena edició d'Estiu a la Carta, un programa adreçat a joves d'entre 12 i 15 anys. Les activitats s'han dissenyat de manera participativa amb entitats del territori i amb aportacions de l'alumnat de secundària de la població. La proposta forma part d'un conjunt més ampli que també inclou l'Estiu Jove per a joves de fins a 29 anys i una guia amb casals i activitats infantils al municipi. A més, la programació inclou el projecte Impulsa Jove amb ajuts de fins a 2.000 euros per desenvolupar iniciatives juvenils i l'espectacle Monòlegs a la plaça, que es representarà el 18 de juny a la plaça de l'Absis. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Galera, 29 a la Fatarella, 30 a Tivisa i 31 graus a l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
4: 13 de juny.
6: 13 de juny.
4: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
4: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
8: I per tot el que viurem.
7: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
9: Imagina Ràdio.
10: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Mor un motorista en una sortida de la via a la Ràpita. L'avís de l'accident es va rebre la matinada de dissabte al quilòmetre 1 de la carretera que connecta la Ràpita amb el Poble Nou del Delta. Arran del sinistre, es van activar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. En esta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals són motoristes. Precisament, la setmana passada, el Servei Català de Trànsit va anunciar una nova campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. El Consorci d'Aigües de Tarragona exposa a Brussel·les els resultats de 4 anys de recerca sobre la qualitat de l'aigua. A través del projecte europeu SafeCrew, el CAT i l'Eurecat han desenvolupat noves eines per reduir els subproductes de desinfecció sense comprometre la qualitat ni la seguretat de l'aigua. Entre les actuacions destacades, s'han instal·lat sensors que permeten controlar en temps real la qualitat de l'aigua i s'han incorporat sistemes avançats d'anàlisi microbiològica. El projecte també ha implantat bessons digitals a la planta de tractament i a la xarxa de distribució per anticipar riscos i optimitzar la gestió. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, els resultats del projecte ja s'estan aplicant a la gestió diària del consorci. Tortosa impulsa un estiu amb més de 50 activitats per al jovent del municipi. L'Ajuntament ha presentat la cinquena edició d'Estiu a la Carta, un programa adreçat a joves d'entre 12 i 15 anys. Les activitats s'han dissenyat de manera participativa amb entitats del territori i amb aportacions de l'alumnat de secundària de la població. La proposta forma part d'un conjunt més ampli que també inclou l'Estiu Jove per a joves de fins a 29 anys i una guia amb casals i activitats infantils al municipi. A més, la programació inclou el projecte Impulsa Jove amb ajuts de fins a 2.000 euros per desenvolupar iniciatives juvenils i l'espectacle Monòlegs a la plaça, que es representarà el 18 de juny a la plaça de l'Absis. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Avui les temperatures seran més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Galera, 29 a la Fatarella, 30 a Tivisa i 31 graus a l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Estàs escoltant 45 minuts sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda General.

0: Festa dels Lligallos. Organitza Penya Taurina Mai Acabem.
1: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa en DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans d'Aixís a Catalunya. Els agents han localitzat 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixís que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. El dispositiu s'ha desenvolupat en tres fases, entre el novembre del 2025 i el maig del 2026, amb un total de 10 detinguts, 9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys i diverses entrades a Sabadell, Ulldecona i Fuengirola. Repotencien i amplien la central eòlica Les Colladetes del Perelló, que passa de 54 a 8 aerogeneradors. Es tracta de la primera repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya, substituint els molins que havia per 6 de més grans i amb més potència i ampliant el parc amb 2 més, que sumen 8 aerogeneradors. Tot i la reducció del nombre, s'ha augmentat un 79% la producció, passant de 74 a 133 gigawatts-hores anuals. Paral·lelament, el govern presentarà una estratègia per renovar els parcs eòlics del país, que passaria de 746 molins als 240, augmentant un 31% la producció. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha comentat que aquestes instal·lacions tenen un impacte en el paisatge i en l'entorn i que cal reduir la petjada. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6 i mitja de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos de caràcter local i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor música per sentir-se bé.
4: 45 minuts sense pausa.
3: Imagina Ràdio.
4: Només a Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre. No pregunto.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans d'Aixís a Catalunya. Els agents han localitzat 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixís que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. El dispositiu s'ha desenvolupat en 3 fases, entre el novembre del 2025 i el maig del 2026, amb un total de 10 detinguts, 9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys i diverses entrades a Sabadell, Ulldecona i Fuengirola. Repotencien i amplien la central eòlica Les Colladetes del Perelló, que passa de 54 a 8 aerogeneradors. Es tracta de la primera repotenciació d'un parc eòlic a Catalunya, substituint els molins que hi havia per 6 de més grans i amb més potència, i ampliant el parc amb 2 més, que sumen 8 aerogeneradors. Tot i la reducció del nombre, s'ha augmentat un 79% la producció, passant de 74 a 133 gigawatts hores anuals. Paral·lelament, el govern presentarà una estratègia per renovar els parcs eòlics del país, que passaria de 746 molins als 240, augmentant un 31% la producció. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha comentat que aquestes instal·lacions tenen un impacte en el paisatge i en l'entorn i que cal reduir la petjada. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà 2 espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos de caràcter local i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
4: Fa calor, fa calor.
3: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: Ei, Jordi, sortim a sopar?
7: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
6: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
7: Quin bon consell! On dius que sopem?
6: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
3: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
6: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
7: Serà Nit Remember.
8: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
6: 13 de juny.
8: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
8: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
9: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata, amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle del

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La central nuclear Vandellòs 2 va notificar una aturada no programada per la parada automàtica de la turbina. El passat divendres, poc després de 11:45 del migdia, la central va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el Consell van indicar que tots els sistemes de seguretat van funcionar adequadament. Ara, l'equip tècnic de la central treballa per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. A més, la incidència no va tindre impacte en els treballadors de la instal·lació ni en el públic o el medi ambient. La catedral de Tortosa incorpora 4 nous canonges al seu capítol catedralici, coincidint amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Els prèveres Josep Blasco, Joan Guerola, Milton Gómez i Tomàs Mor van prendre possessió del càrrec en una cerimònia presidida pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que va remarcar que la canongia és un servei vinculat al culte, la cultura i la caritat. Amb aquestes incorporacions, el capítol passa a estar format per 14 membres. Durant l'acte, també es va destacar el valor històric i espiritual d'aquesta institució, considerada una de les més antigues de les Terres de l'Ebre. Finalment, la celebració va culminar amb una pregària a la Reial Capella de la Cinta i una trobada al claustre de la catedral. Amposta acollirà el Campionat de Catalunya Infantil d'hoquei en patins. La competició celebrarà este cap de setmana, els dies 13 i 14 de juny, la modalitat femenina, reunint al pavelló d'hoquei i patinatge de la ciutat les seleccions territorials de Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Lleida i Tarragona, que competiran en una fase de grups abans de disputar les semifinals i les finals que decidiran els campions de Catalunya. Des de les institucions i el Club Hoquei Amposta subratllen que l'esdeveniment reforçarà el paper de la ciutat com a referent de l'hoquei base català. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos de caràcter local i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Estàs escoltant 45 minuts sense pausa a Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Són les 9.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona nit. La central nuclear Vandellòs 2 va notificar una aturada no programada per la parada automàtica de la turbina. El passat divendres, poc després de 11:45 del migdia, la central va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el Consell van indicar que tots els sistemes de seguretat van funcionar adequadament. Ara, l'equip tècnic de la central treballa per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. A més, la incidència no va tindre impacte en els treballadors de la instal·lació ni en el públic o el medi ambient. La catedral de Tortosa incorpora 4 nous canonges al seu capítol catedralici, coincidint amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Els prèveres Josep Blasco, Joan Guerola, Milton Gómez i Tomàs Mor van prendre possessió del càrrec en una cerimònia presidida pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que va remarcar que la canongia és un servei vinculat al culte, la cultura i la caritat. Amb aquestes incorporacions, el capítol passa a estar format per 14 membres. Durant l'acte, també es va destacar el valor històric i espiritual d'aquesta institució, considerada una de les més antigues de les Terres de l'Ebre. Finalment, la celebració va culminar amb una pregària a la Reial Capella de la Cinta i una trobada al claustre de la catedral. Amposta acollirà el Campionat de Catalunya Infantil d'hoquei en patins. La competició celebrarà este cap de setmana, els dies 13 i 14 de juny, la modalitat femenina, reunint al pavelló d'hoquei i patinatge de la ciutat les seleccions territorials de Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Lleida i Tarragona, que competiran en una fase de grups abans de disputar les semifinals i les finals que decidiran els campions de Catalunya. Des de les institucions i el Club Hoquei Amposta subratllen que l'esdeveniment reforçarà el paper de la ciutat com a referent de l'hoquei base català. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos de caràcter local i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: do. Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La central nuclear Vandellòs 2 va notificar una aturada no programada per la parada automàtica de la turbina. El passat divendres, poc després de 11:45 del migdia, la central va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el Consell van indicar que tots els sistemes de seguretat van funcionar adequadament. Ara, l'equip tècnic de la central treballa per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. A més, la incidència no va tindre impacte en els treballadors de la instal·lació ni en el públic o el medi ambient. La catedral de Tortosa incorpora 4 nous canonges al seu capítol catedralici, coincidint amb la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Els prèveres Josep Blasco, Joan Guerola, Milton Gómez i Tomàs Mor van prendre possessió del càrrec en una cerimònia presidida pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que va remarcar que la canongia és un servei vinculat al culte, la cultura i la caritat. Amb aquestes incorporacions, el capítol passa a estar format per 14 membres. Durant l'acte, també es va destacar el valor històric i espiritual d'aquesta institució, considerada una de les més antigues de les Terres de l'Ebre. Finalment, la celebració va culminar amb una pregària a la Reial Capella de la Cinta i una trobada al claustre de la catedral. Amposta acollirà el Campionat de Catalunya Infantil d'hoquei en patins. La competició celebrarà este cap de setmana, els dies 13 i 14 de juny, la modalitat femenina, reunint al pavelló d'hoquei i patinatge de la ciutat les seleccions territorials de Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Lleida i Tarragona, que competiran en una fase de grups abans de disputar les semifinals i les finals que decidiran els campions de Catalunya. Des de les institucions i el Club Hoquei Amposta subratllen que l'esdeveniment reforçarà el paper de la ciutat com a referent de l'hoquei base català. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè amb alguns núvols baixos de caràcter local i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè durant tot el dia a les comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima davallarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Hey, Fonzie.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se.